0: La veu d'Imael Angel i també d'Ultranaté, en aquest cas amb una producció que signa una vegada més el de sempre. Ugel, des de França. Momento de Sant, queda enrere. Aquesta nova cançó que engega aquesta nova hora d'èxits en aquesta matinada de diumenge, després de l'Andreu Preses i de la sessió Flashback. Preparats per rebre de seguida el so de Black Eyed Peas i Shakira amb el Don't You Worry o, per exemple, Olivia Dean. Abans!
1: Amb Jordi Blancs.
0: Anem a buscar la veu de James Blunt. Des del 2005 el coneixem amb el You Are Beautiful i ara, uns quants anys més tard, també arriba això que es diu Taste Like Summer. Benvinguts i bona nit.

Recuperen el so de Sabrina Carpenter i aquest Man Child. Pràcticament dos quarts de 3 de la matinada. Atenció perquè apareixerà per aquí la més nova entre Karol G i també Bruno Mars. Poca broma amb aquesta que es diu Still. Sona Flashback.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: I anem a explicar una mica aquesta realitat als hospitals. Quines coses? El pàrquing d'un hospital públic és privat, nens i nenes. 3,50 euros l'hora. Per tant, si us heu de posar malalts, millor que parqueu al carrer Fur, la Maquinista, l'Esplau o el Mataró Parc, que, pel que sigui, els centres comercials a Catalunya, aparcar és gratis.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.

Sense cap mena de dubte, travessen un moment més que dolç. Another i 54 Ultra, amb això que es diu Talk to You, sonant des de l'antena de Flashback. Atenció, perquè de seguida hi posarem a Taylor Swift. Hem de viatjar a la pel·lícula de Toy Story 5, però abans, qui demana pas és, d'una banda, els germans Serra Solses, coneguts com a Ginestar, i de l'altra banda, Nil Moliner. La unió dona com a fruit això que es diu Amb qui estaràs.

0: És la veu de Cat Sai, Animal. Per alguna cosa, això és l'èxit de la setmana de Flashback. I això què vol dir? Doncs que té un tracte de privilegi diferent respecte a la resta de cançons i que per això és una de les cançons que més fem sonar al llarg de tota la setmana. Ara és l'encarregada d'obrir aquesta nova hora. Són les 3 i pràcticament 4 minuts d'aquesta matinada. La diumenge hi arribarà de seguida el so de Max Navarro amb Estrelles, també Ana Mena, Lola Índigo, o la següent en desfilar, ni més ni menys que la veu de Miley amb...
1: Només èxits
2: amb Jordi Blanc.
0: Flashback. El seu Vespers Suïts.

Salami Pan és la cançó que així és com la coneixeu els oients i ens la demaneu al feedback cada dia des de les 4 i fins a les 8. Que sapigueu que es diu Jamaican Bam Bam, que ve signada per Ugel i que la veu la hi posa Solto. Quedarà enrere per donar la benvinguda a Chris de Sarandí. Atenció a aquesta novetat que es diu Good Old Days.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda?
2: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
3: No és bona.
2: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
4: Una ràdio.

Tones and I, Dance Monkey, el so d'una cançó que és la màxima definició d'un One Hit Wonder. Tones and I és, de moment, l'única cançó que li hem conegut. Això sí, va transcendir força la nostra antena. I ara, de fons, atenció, perquè apareix per aquí Olivia Rodrigo, el so de Stupid Song.

0: No en teníem cap dubte. Des del primer dia que vam sentir aquesta cançó, sabíem que estava cridada a ser, sens dubte, una de les propostes de l'estiu. I mira, finalment ha estat la cançó per excel·lència de l'estiu 2026. Signada per Elvis Crespo i per Quevedo. Això es diu La Graciosa. A les 4 i 5 minuts de la matinada.
1: A Flashback, només èxits amb Jordi Plans.
0: És el moment d'arrencar una no bona atenció de seguida al so de Juan Magán o d'Olivia Dinn, entre d'altres, però qui sona de fons és Bruno Mars, després de I Just Mike, que hem conegut això que es diu My Soul.

I entrem a la setmana definitiva per una formació que ens dirà adéu i que aquesta serà l'última setmana que podrem gaudir dels seus directes. Comença la setmana d'Oques Grasses a Flashback. De fet, d'Oques Grasses a Barcelona, des de Montjuïc, des de l'Estadi Olímpic. Durant tota la setmana, Oques Grasses en concert amb el seu comiat. Atenció, perquè també ja va ser a la ciutat de Barcelona fa un parell de setmanetes. Aitana, no hi va faltar aquesta cançó, que és la més nova, que es diu Conexión Psíquica.

0: Sebastián Espiro té nou èxit i ja sona a Flashback. Great Expectations. I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.

Ismael Angel és qui posa la veu en aquesta producció d'Ugel, també ultranater, que es va apuntar a la festa. I poca broma, Moving to the Sun ens ha ocupat al llarg de les últimes setmanes i seguirà fent-ho, ja us puc avançar. A mi de les 5 del matí arriba la veu d'Adela, Ain't in Los Angeles.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Psy i Animal és la cançó que ocupa el privilegi de ser l'èxit de la setmana. Això vol dir que és molt habitual durant tots aquests dies que soni a l'antena de Flashback. Per tant, aquest tracte de privilegi li recau per ser doncs, l'èxit de la setmana, que canviarà a partir del proper dilluns, després de l'actualització de la llista d'avui diumenge, avui a partir de les 5.
1: Amb Jordi Plans.
0: Concretament d'aquí a 12 hores. Atenció perquè apareix per aquí el so de Karol G, de Bruno Mars, amb estil.

Fruit de la bona relació entre les dues artistes, n'ha nascut aquesta cançó. Estem parlant d'Anna Mena i Lola Índigo, signant aquest petitó, que sembla ser que és de la forma amb la que es tenen guardes una a l'altra al mòbil. Amb aquest petitó, i llavors doncs, s'hi ha afegit també aquest tros del titular. Atenció, perquè de fons sona DJ Goya, és la seva producció, amb la veu de Melody, també, evidentment, d'un Jason Derulo estel·lar. Mi Chico.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. El matí i la mare que el va parir. A Flashback.
4: What's up, everyone? It's BB Rexha.
5: BB Rexha.
4: Number one hit music station.

no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Quin record recuperant aquesta melodia que coneixeu perfectament amb Calvin Harris com a protagonista. El DJ escocès és qui posava la producció i en aquest cas Rackenbowment també ajudava la veu per fer aquest mític Giant que recuperem a l'antena de Flashback. Pràcticament 6:45 i això vol dir que ens hem de relaxar una mica, que arriba sent Espiro amb el seu piano. Great Expectations.

ritme de festa, sense cap mena de dubte, una cançó que, bé, que és una espècie com d'after, no? Perquè ja convida a seguir ballant. Deixem el salami pan enrere, el so d'Eugeli de Solto amb el Jamaican Bam Bam, títol oficial d'aquesta cançó. 6 i 4 minuts del matí d'aquest diumenge. Què tal, com esteu? Benvinguts. De seguida s'obre un nou diumenge de bat a bat a l'antena de Flashback. I això vol dir que de seguida passen per aquí Miles Smith, també David Guetta o Tame Impala, entre molts d'altres. També, per exemple, The Weeknd, Save Your Tears. Només èxits amb Jordi Blanch. Flashback. Abans de tots ells, des de Terrassa, la veu de Miqui Núñez. Això es diu Un altre cop. He resat

Fa una bona pila d'anys que Taylor Swift sona Flashback i, evidentment, no és per menys. En aquest cas, Opalite és una de les darreres que hem conegut just abans de conèixer la cançó que ens ocupa habitualment a l'antena de Flashback, que és la de Toy Story 5. En tot cas, Opalite quedarà enrere pràcticament dos quarts de set d'aquesta matinada. Arrenca un nou diumenge, de seguida primers rajos de sol. Abans, el so de Ginestar. També Nil Moliner, amb qui estaràs?

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
0: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
3: No.
4: Ah, no?
3: Això és only audio.
4: Only audio, sí.
3: Això és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir, jo soc oient des de fa molts anys.
4: Sí.
3: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
4: sí,
3: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
4: Què diu?
3: No, és broma.
4: Ah, vale.
3: No us he escoltat mai.
0: Al matí la mare que el va parir.

de reconèixer que travessa un moment molt, molt de Steady Swims. Mr. Know It All. La més nova d'aquest artista. 3:15 del matí ja tocats. I atenció, perquè de seguida hi posem a Greedy amb Tate McRae com a protagonista. O, per exemple, celebrant els 20 anys de trajectòria Sopa de Cabra amb aquesta nova versió del Far de Sud. No va trobar...

0: Una cançó que entra al top 10 de la llista i que es converteix també en l'èxit de la setmana i, per tant, té aquest tracte de privilegi. Estem parlant del so de Cat Sai amb Animal. La cançó que hem triat per posar en marxa aquesta nova hora d'èxits a l'antena de Flashback són les 7 i 4 minuts d'aquest matí de diumenge. De seguida hi posem a Nodar o, per exemple, One Republic o Bruno Mars, també Stay Homes, a recuperar cançons inèdites.
1: Amb Jordi Plans.
0: Abans, sisplau, que s'obri la porta perquè entri Ariana Grande i, atenció, la seva nova cançó que ja sona Flashback i que es diu Hey, That I Made You Love Me.

D'una banda, Anna Mena, i de l'altra, Lola Índigo. Dues artistes de primer nivell per fer una cançó 5 estrelles, com és aquesta que es diu Petitoa, que ens ocupa també a l'antena de Flashback. Pràcticament 8:15 del matí d'aquest diumenge, arrenca un nou dia, també de la mà de Sombar. Aquesta novetat es diu My Body Isn't Ready. Benvinguts i bon dia.

0: que el va parir. Moments per al mercat.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh!
1: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
2: O a l'Argonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
0: Al matí, la mare que el va parir.

És el nostre pèl roig amb bigues preferit, que evidentment ja és pràcticament com de la casa. Són molts i molts anys escoltant el so de Ed Sheeran i aquest és del 2017, aquest èxit que es diu Shape of You, que no ens podíem perdre en aquest matí de diumenge, arrencant un nou dia des de l'antena de Flashback i donant pas de seguida a Oques Grasses, La gent que estimo, una de les cançons que no hi faltaran la setmana que ve als concerts de Oques Grasses. Abans, Karol G i Judeline, també Rusovski, posa la veu a Baby Wow.

0: Shakira és una garantia d'èxit i en aquest cas li ha valgut també la mateixa fórmula que va aplicar l'any 2010 amb el Waka Waka. Va ser la cançó d'aquell mundial i va funcionar moltíssim. Aquest any ha repetit, doncs, el que dèiem, la mateixa fórmula. Shakira, Burna Boy i el Dai Dai és la cançó que engega en nova hora. A les 8 i 3 minuts d'aquest matí de diumenge ens serveix per acompanyar-te encara fins a les 9 en punt del matí, moment en què vindrà l'Àlex Mata i amb ell compartireu, doncs, aquest inici de diumenge. Atenció, perquè de seguida posem Alex Warren.
1: Amb Jordi Plans.
0: Abans, però, ens quedarem a casa per fer sonar l'última de Siderland.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: problemes i fem un nen.
1: Aquesta va ser la cançó de l'estiu de fa un parell de temporades, signada una vegada més per Figaflaues. Estem parlant d'això que es diu A la Fresca, i des de llavors poques coses més n'hem sabut d'una formació que està, sens dubte, en el seu millor moment de la trajectòria musical. Atenció, perquè sona de fons Aitana. Després de posar-hi Superestrella, la novetat és aquesta. Sona de fons al Conexión Psíquica. Benvinguts i bon dia, bon diumenge.

0: Una mica de salami pan per pràcticament ja arribar a les 9 en punt del matí. Mira, hora d'esmorzar. No sé si salami pan està dins del vostre menú per aquest diumenge, però en tot cas la cançó que ens ocupa és aquesta, signada per Ugel i també per Solto, el Jamaican Bam Bam. Sona pràcticament 3/4 tocats de 9.
1: A Flashback, només exitjant Jordi Plans.
0: I jo que m'acomiado, fins aquí, a partir de les 9 s'hi posa l'Àlex Mata, que us acompanya també doncs, fins al migdia. Atenció, perquè de fons ja coneixeu la cançó que sona després de I Just Mike. Bruno Mars presenta això que es diu On My Soul. Que vagi molt bé.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: No és èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Animal és l'èxit de la setmana de flashback de la mà de les Cat's Eye. D'aquesta manera comencem un nou diumenge d'èxits a Flashback, on estarem plegats fins les dues del migdia. Avui, en un principi, a les 12, havia d'haver una edició especial del Vermut que l'hem hagut de cancel·lar pel temporal.
1: Amb Àlex Mata.
0: Per tant, no tenim vermut, però sí que tenim èxits per donar i vendre, com aquest que arriba ara de Chris de Sarandi. És el seu debut a Flashback, Good Old Days.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
3: Flashback.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
7: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: Andorra. 96.0.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Aquesta setmana que les mínimes han baixat considerablement, recuperem a Flashback la que ha estat la cançó de l'estiu del 2026, sens dubte. La graciosa Quevedo i Elvis Crespo quan passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí i de fons... Segurament t'estimo, és la més nova dels Amics de les Arts.
2: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

End of Beginning, que és Joe a Flashback. La setmana que ve, Osona serà el punt de mira de tot el país pels últims concerts d'Oques Grasses que estaran fent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I també des d'Osona, el debut de la formació Mai Halis a Flashback. Això és Ballo sense tu.

mica de ritme per aquest matí de diumenge de la mà de Another 54 Ultra amb Talk to You quan són 2:15 de 10 del matí. És molt fàcil enamorar-se. So easy to fall in love, però també de vegades és molt difícil desenamorar-se. És el so de la britànica Olivia Dina, Flashback.

aquest costum que tenen alguns artistes de firmar les cançons quan les acaben, traient-nos doncs, una mica la feina als locutors de Ràdio Fórmula, Luc Ra i companyia amb la Morocha Flashback. I des de Toy Story 5 és el so de Taylor Swift amb I Knew It, I Knew You a Flashback.

Dos de col·laboració, Anna Mena, Lola Índigo, que bé sona això que es diu Petitoa. Ens plantem ja gairebé a les 10 del matí, ho tenim tot a punt per començar una nova hora d'èxits, però abans hem d'escoltar el so dels BTS amb Swim o la més nova de Karol G i Bruno Mars. Només èxits amb Àlex Mata. Flashback. Això es diu Still i ho escoltes a Flashback.

0: No vora d'èxits al ritme de Set Ciències. Mr. Know-It-All, Teddy Swims a Flashback.
1: A Flashback, només èxits a Àlex Mata.
0: Són les 10 i 3 minuts aquest diumenge 4 d'octubre del 2026 i esteu al lloc correcte si voleu acabar la setmana de la millor manera. El ritme d'èxits com aquest de Tame Impala, Dràcula.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Flashback Andorra.
6: Flashback.
5: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Aquesta setmana, a

0: I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: és el gran èxit de Cuarto Azul, el que és de moment el darrer àlbum d'Aitana. Superestrella a Flashback i ara el debut de Gorraneta amb Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabana.

El Mundial d'enguany ens ha deixat grans moments i també grans cançons com Dai Dai de Shakira i Burna Boy. Espectacular el que ha aconseguit aquesta setmana Joan Dausà, i és que en menys de 48 hores ha exhaurit les més de 10.000 entrades dels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar. 15, 16, 17 i 18 de desembre. Més de 10.000 afortunats podran gaudir del Joan Dausà en directe en una època idíl·lica. A Flashback, més èxits, precisament l'escoltem acompanyat de Mamaduixa amb Papi, posa-la al disc. Peus a la...

d'aquelles cançons que els locutors tenim prohibidíssim parlar per sobre, i és que és ben elegant aquest èxit de Sean Spiro, Die on This Hill, que s'ha de sentir des d'inici fins al final sense interrupcions. A Flashback, els èxits no s'aturen, James Blunt, això és Taste Like Summer. Hey.

Jamaican Bam Bam, Hageli Solto a Flashback. El 23 de desembre estarem a Palau Sant Jordi de Barcelona celebrant els 120 anys del RAC a l'última gran festa de l'any. Amb les actuacions, entre d'altres, dels Tiets. Flashback, emissora oficial de l'última gran festa de l'any. Perduts.

0: Les K-pop Demon Hunters a Flashback amb Golden.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: Queden 6 minuts perquè siguin les 11 del matí. Sona Alex Warren amb l'èxit Fever Dream.

0: Et mous com un animal, you move like an animal. És el que canten les sud-coreanes Kat Zai amb Animal, el que és l'èxit de la setmana de Flashback, amb el que comencem una nova hora d'èxits, les 11 i 3 minuts d'aquest diumenge 4 d'octubre.
1: Amb Àlex Mata.
0: Un cap de setmana marcat pel temps, pel temporal, i aquí a Flashback els èxits que no s'aturen, com el debut de Kelly Isaiah amb He perdut el nord.

0: 96.0.
1: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Des del bus aturat al semàfor darrere d'un camió de recollida de brossa
6: o d'un cotxe en pràctiques.
5: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
0: 96.0.
5: Aquesta setmana a la

0: I el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

contando los centímetros que estoy de tu boca. Escalfant l'ambient, Anna Mena i Lola Índigo, amb això que es diu Patito i que sona a Flashback. Tots necessitem algú a qui recolzar-nos. És el que cantaven l'any 2015 Major Lazer, DJ Snake i Mo amb Linon. Èxit que recuperem després d'Aisha Smith, després de Bruno Mars.

Una d'aquelles cançons que si te la posen a un concert és molt fàcil de cantar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, i així ara repetint i ballen al ritme d'Energia dels Doctor Prats. I a Flashback, de fons, ja comença a sonar una de les últimes de Jason Derulo amb Melody i DJ Goja, Michiko.

0: Des del diumenge, que és una de les cançons més importants de Flashback, perquè és el número 1 de la llista. Moving to the Sun, Hageli, Ultranatí, i aquesta tarda, com cada diumenge, nova edició de la llista amb en Jordi Quadres de 5 a 9 del vespre. 23 de desembre, festa dels 120 anys del RAC al Palau Sant Jordi de Barcelona, l'última gran festa de l'any, amb les actuacions en directe, entre d'altres, dels Catarres. Entrades ja a la venda, Flashback, emissora oficial de l'última gran festa de l'any, el 23 de desembre al Palau Sant Jordi.
1: Ja comença a fer-se clar.

Bizarrap és el productor d'aquest èxit amb la vocal d'un veterà de la música llatinoamericana del reggaeton, Daddy Yankee, la Music Sessions número 0. I ens anem ara fins a Bratislava amb el debut a flashback d'Adela. Això és Ain't in L.A.

0: mica de ritme per aquest matí de diumenge amb Another 54 Ultra, Talk to You, quan queden gairebé 6 minuts perquè siguin les 12 del migdia d'aquest diumenge. En un principi, a aquesta hora hauria de començar una edició especial del vermut de Llucia Ferrer, però com potser sabeu o no, l'hem hagut d'anul·lar per recomanacions.
1: Amb Àlex Mata.
0: Recomanacions de les autoritats sobre aquest temporal que ha estat afectant el nostre país les darreres hores. Això vol dir que tenim molts èxits per endavant, com aquest d'Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: más sabrosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa. Tros d'èxit que forma part del Baifo, l'últim àlbum del canari Quevedo, col·laboració amb Elvis Crespo, amb la que comencem aquest migdia de diumenge 4 d'octubre del 2026. Són les 12 i 5 minuts ja.
2: Amb Àlex Mata.
1: Moment d'escoltar a Miley. Això és Vesper Suites.
3: Let's go.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
5: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Aquesta setmana, a la...

0: Sebastián Espiro té nou èxit i ja sona a Flashback. Great Expectation. I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0. Wow.

0: tots els èxits. Flashback. Només èxits.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Alex Warren a Flashback amb Ordinary. I ara tres artistes que porten el ritme a la sang. Una d'aquelles cançons per moure el cos de costat a costat són Karol G, Judeline i Rosowski amb Baby Wow a Flashback.

Aquest és el títol d'aquesta cançó. Mr. Acknowledge All, èxit que protagonitza el nord-americà Teddy Swims i que sona a Flashback. Són 12:15 del migdia. Ginestar, Nil Moliner, preciosíssima col·laboració que es diu Amb qui estaràs i que sona a Flashback.

0: Ens anem fins a Nueva York al ritme de Bad Bunny a Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Sienna Spiro, la britànica, elegant com sempre, té nou èxit que ja sona Flashback. Això és Great Expectations.

Ens movem cap al sol, Moving to the Sun. L'hem estat trobant a faltar una mica aquestes darreres hores. Hagel, Ultranatea, Flashback, amb el que és ara mateix el número 1 de la llista. I aquesta cançó que ja sona de fons també va ser número 1 en el seu moment. Die, Die, Shakira i Burna Boy a Flashback.

0: Where is my husband, Ray? Preparat ja per començar una nova hora. La de la una, arribarem amb Dua Lipa. Només
1: exits. Amb Àlex Mata.
0: O la preciosa col·laboració de Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa'l al disc. Peus a les...

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Animal, són les Katzai a Flashback. D'aquesta manera comencem una nova hora d'èxits a Flashback, l'última que passarem plegats abans de plantar-nos a les dues, cosa que voldrà dir que, com cada diumenge, arribarà l'Eudald Puig amb més èxits. Aquest és el debut de Chris de Sarandi.
1: Amb Àlex Mata.
0: Flashback. Així de bé sona Good Old Days. Benvinguts. Benvinguts.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
5: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback Andorra. Aquesta setmana, a

0: el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

una de les cançons que el passat diumenge s'emportava la pujada més forta de la llista. Ara mateix, des del número 12, Hey Drive Made You Love Me, Ariana Grande. I avui a les 5, nova edició de la llista amb en Jordi Quadres.

una mica de PCAPC amb Rosé i Bruno Mars per aquest migdia de diumenge a Flashback. I ara baixarem el ritme, una mica les pulsacions, amb Stupid Song, que és Olivia Rodrigo.

0: És el so positiu de Sabrina Carpenter a Flashback amb Manchild.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: És una de les veteranes de la nostra programació i torna per la porta gran Taylor Swift. Això és Passion Zero.
2: It

0: Tots dos, Elvis Crespo i Quevedo. Tots dos amb un talent increïble. S'han anat a ajuntar per fer aquesta cançó. És el ritme de la graciosa, la cançó amb la que arrenquem una nova hora d'èxits a les 2:04 a través de l'antena de Flashback, després de l'Àlex Mata i després d'un matí que hem estat ben pendents del temps, eh? Sí, com sigui, evidentment aquí a l'antena de Flashback hi som. Amb èxits a punta pala, com de seguida Purple Disco Machine, també Teddy Swims, Dua Lipa, Jason Derulo, o fins i tot també els Catarres, que arriben ara.
1: Amb Eudald Puig.
0: És la més nova des d'Aiguafreda i Centelles, amb Diumenge sense drama.
2: Tots els dies que vindran.
1: Amics de Flashback.

0: El pròxim divendres, 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, viviu un nou Intimate a Flashback a Westfield La Maquinista, evidentment amb Flash i Ice Cream, que els escoltem de fons. Tindreu una oportunitat única per conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop, amb Marc Frigola i l'Andrea Romera dels companys al backstage. Parlaran amb ells i, a més, vosaltres també tindreu l'oportunitat de preguntar el que vulgueu i, per acabar, tocaran els seus èxits en directe. Si no us ho voleu perdre, doncs entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència. Veniu a viure Flash i Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate de Flashback a Westfield La Maquinista.
1: Andorra 96.0.
2: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
3: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
4: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
3: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
9: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
8: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
10: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa...
11: o d'un cotxe en pràctiques.
10: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
1: 96.0.
10: Aquesta setmana...

0: I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

buscant alguna manera per intentar refer-se, per intentar curar aquell cor trencat amb el que va néixer Damiano David. Born with a Broken Heart, la seva primera proposta en solitari que va trepitjar l'antena de Flashback després de guanyar el Festival d'Eurovisió amb la seva antiga banda, els Maneskin. L'italià un cop més a l'antena de Flashback a les 2:21. I si no n'havíem tingut prou amb l'aigua que ha caigut aquesta nit, Maluma i Shakira s'han ajuntat per fer una cançó que literalment es diu Agua.

A Teddy Swims ja se'l pot identificar, en tot cas, fent una mica de prejudici, les coses com són, eh? Amb la baguarra que té i la seva corpulència. Un senyor ben potent amb aquest ritme, Mr. Know It All. No és pas la primera que ens presenta l'antena de Flashback, ja va fent el seu Bad Dreams, Lose Control, però aquesta és tot un èxit, evidentment. Com també l'èxit d'Aitana Ocaña. Quina dona. Connexión psíquica.

0: o moques grasses.
1: Hi ha gent que sap que cançons que funcionen. A mi em surt en la que em venen les idees que escric i arriben. I quan ho veig em sorprèn. Però no m'esperen.

0: de tu.
1: Ens quedava lluny, eh? Quan l'any passat, a finals de l'any passat, van sortir a la venda les entrades per Oques Grasses. Però mira, ves per on han anat passant els dies i ja serà demà el primer dels quatre concerts, tu. El comiat de les Oques Grasses per la Porta Gran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Des de Flashback n'estarem infinitament agraïts d'ells, de la seva música, i els hem deixat enrere amb el ritme de Sort de tu. Quina sort n'hem tingut, Oques Grasses. Seguim endavant, va. Ara amb Time Impala s'acompanyen de la Jenny de Blackpink, el so de Dràcula.

per col·laborar plegades. Les dues andaluses que van trobar un moment al mig de l'estiu per començar a crear, amb tot el seu talent, algun èxit. I oita'l, aquí el tenim. És el ritme de Petitoa, de la mà d'Anna Dena i Lola Índigo, totes dues de Flashback, per deixar pas a Justin Bieber.

0: Aquella persona que vols que agafi, que marxi... Oita, bon vent i barca nova. Que toqui el dos. David Guetta, Day Swims, Tons Rai. Gon, gon, gon.
1: A Flashback, només exitjant Eudald Puig.
0: El Siderland. Aquesta és l'última. Esperem que no.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Estem a la Ràdio Musical de Catalunya.
1: A Flashback, només exitjar Eudald Puig.
0: I com no podia ser d'una altra manera, contentíssims de que hi sigueu, de que plegats ens fem una mica de companyia en aquest migdia de diumenge. Amb èxits com aquest d'Ariana Grande, el més nou. Hate that I made you love me. Benvinguts i bona tarda.

0: tarda viviu un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista amb Flashy Ice Cream. Tindreu l'oportunitat única per reconèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop. A Marc Figola i l'Andrea Romera, els companys del backstage, els entrevistaran. Però és que, a més, vosaltres també tindreu l'oportunitat de preguntar-los el que vulgueu i, per acabar, evidentment, tocaran alguns dels seus èxits en directe. Si voleu anar-hi, si no us ho voleu perdre, doncs és molt fàcil. Entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència. Veniu a viure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista.
1: Andorra 96.0.
2: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
6: A Flashback parlem com tu.
7: Ai, molt bé, teletreballant.
6: Sentim com tu.
8: Bon dia. Bon dia.
6: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
9: Hola, Flashback.
6: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
9: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
6: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
10: Adéu,
6: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1. Flashback. Naina i Figaflowers, pecat original.

Finale Angel, Ultra Nate i Ugel. Durant tots aquests dies siguin en el número 1 de la llista de Flashback, veurem a partir de les 5 amb en Jordi Quadres si revaliden o no el lideratge amb Moving to the Sun. Debuten a Flashback els Brou amb De Colors.

Shakira, que segueix amb la seva residència europea, la capital de l'estat espanyol, a diversos concerts, i on, per cert, s'ha acompanyat de Dua Lipa, una de les altres artistes Flashback. En aquest cas, l'escoltem acompanyada de Burna Boy, el que és el ritme de Dai Dai. Va, família, que anem fent camí cap a dos quarts. De 4 ara, amb Gina Està i Nil Moliner. És el so de... Amb qui estaràs?

Potser sí que és veritat que abans els artistes, els músics, els cantants es posicionaven més a nivell polític, fins i tot no només amb les lletres de les cançons, sinó també amb el que feien, amb la manera en com s'involucraven. Ed Sheeran precisament ha estat una mica envoltat de polèmica, intentant anar en la corda fluixa de si dir que sí, de dir que no, de posicionar-se o no. En fi, està al punt de mira. Ed Sheeran, el britànic, amb el so de Sapphire, que l'hem deixat enrere a l'antena de Flashback per escoltar el debut a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya de Somber, My Body's Unready.

Another Son, aquest parell de DJs i productors dels Països Baixos que s'han anat ajuntant amb 54 Ultra. Des dels Estats Units, tots junts han fet aquesta cançó al ritme de Talk to You, un dels èxits d'aquesta tardor aquí a Flashback. I ara Karol G, Bruno Mars.

0: Bibi Rexha, un cop més a l'antena de Flashback. Aquesta és la darrera i ho fa en solitari amb el so de New Religion. És la més nova d'aquesta artista. Tornem cap a casa. Ara per escoltar el més nou de Miqui Núñez. És el ritme d'un altre cop.
1: A Flashback, només exitjar Eudald Puig.

0: Són dos cracs de la música i s'han ajuntat per fer tot un èxit flashback al ritme de La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo. A més, els encarregats d'obrir aquesta última hora d'èxits. Que compartim plegats avui diumenge 4 d'octubre del 26 al punt de les 5, com sempre, en Jordi Quadras amb la llista.
1: Amb Eudald Puig.
0: Mentrestant, no patiu, que aquí seguim amb tots els èxits de flashback, com aquest Compassos d'Olivia Rodrigo, sota Drop Dead.

0: Mare meva, sé que és un moment de... Ja el trobem a faltar, eh? Amb Maduixa, Bruno Fabrizis. A l'antena de Flashback, ben ansiosos de que ens presentin la música. Mentrestant, el riquiti, riquiti, riquiti. Déu-n'hi-do, tota la potència. Apaga la llum, que t'hem activat. Atenció, el divendres 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, viviu un nou intimate de Flashback a Westfield, la maquinista. On, si no, i amb qui? Amb Flashy Ice Cream. Tindreu una oportunitat única per conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells per fer qualsevol de les preguntes. Però és que, a més, vosaltres també tindreu l'oportunitat de preguntar-los el que vulgueu. I per acabar, tocaran els seus èxits en directe. Tot plegat, capitanejat per els guapos d'en Marc Frigola i l'Andrea Romera, els companys del backstage, que, evidentment, hi seran. I si vosaltres tampoc us ho voleu perdre, heu d'entrar ara mateix a flashback.cat i omplir el formulari d'assistència. Veniu a viure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou intimate de Flashback a Westfield la Maquinista.
1: Andorra 96.0. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Si sona Flashback, és un èxit.
4: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra
5: 96.0.
6: Què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia. Tarda. Dissabte i diumenge, només èxits amb Àlex Mata.
6: És el moment.
4: I amb Dal Puig.
6: Molt bon dia, benvinguts.
4: De matinada, sessió Flashback. Amb Andreu Preses. Dissabte a les 12.

0: de Lliga, va de Barça, amb Jordi Plans. Flashback, caps de setmana d'èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Rosalía té un talent innat per la música, és una perla que cal conservar. En aquest cas, però, ella canta una perla que vol fora, eh? Des de Lux, Rosalía. I a les 4:20, el debut a flashback de Gorraneta, amb aquesta que es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Quan a finals d'aquest any 2026 comencem a fer repàs de les cançons que han marcat un abans i un després en aquest any a l'antena de Flashback, aquesta, sense cap mena de dubte, tindrà una posició privilegiada. Ugeli Solto, el ritme de Jamaican Bam Bam. Arriben els tiets. Era ben bé això, sí. Sí, sols.

Sempre amb un somriure, que diu Juan Magán, acompanyat d'Omar Montes. Amb aquesta reversió d'un dels grans èxits del reggaeton portat a la modernitat amb el so d'Ayer Lavi. Seguim a través de l'antena de Flashback, ara amb els Amics de les Arts, que estan de tornada. Segurament t'estimo.

Van cantant i s'ho passen la mar de bé, Anna Mena, Lola Índigo, totes dues, amb aquest èxit Flashback de Cap a Peus. És el so de Petitó a través de l'antena de Flashback que deixem enrere per escoltar el més nou de Miley. Miley Cyrus a Flashback. Amb Bass Persuades. Let's go.

0: Ell és la Douchi i aquest és el ritme d'en Chayri. Escolta, recupera la melodia d'un vell conegut a Flashback. Ens plantem de seguida al punt de les 5 d'aquesta tarda, cosa que cal dir que arriba en Jordi Quadres amb una nova edició de la llista de Flashback.
1: A Flashback, només exitzant Eudald Puig.
0: Com sempre, ha estat un plaer immens de saludar-vos, d'acompanyar-vos i de passar una estoneta junts a través de l'antena de Flashback. Només us demano que tingueu una molt, molt, molt bona setmana. Mike Callis, des de la comarca d'Osona, debuta a Flashback, amb Ballo sense tu. Apa, sí, una abraçada. Tu vas...

concurs a la llista de Flashback. Les 45 cançons que competeixen per arribar a la pole position. Et descobrim els èxits més importants de la ràdio musical de referència. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.

Què tal, com esteu, família? Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de La Llista. Després de les pluges, tot a lloc, esperem que ho tingueu tot absolutament a lloc, és el moment de

0: Començar el compte enrere més seguit del país a Flashback. Fins a les 9 de la nit serem aquí per conèixer si Moving to the Sun aconsegueix revalidar o no el número 1 de la llista. Però abans no arribem a dalt de tot, passaran moltíssimes coses, com per exemple l'estrena aquesta tarda. Atenció, grans noms estrenen nou èxit a Flashback. Bruno Mars, Taylor Swift, UGL amb David Guetta, això farà patapum. També la nova de Maluma i Shakira, quatre novetats que us presentarem aquesta tarda al programa. Tindrem també entrades a la llista, pujades, baixades i el menú de cada diumenge. Benvinguts i bona tarda.
1: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. Aquest és el podi de la setmana.

És el número 3 de la llista, la tercera plaça a la graella tota aquesta setmana per Anouta des d'Holanda. Amb això que es diu Talk to You, va perdre el lideratge de la llista diumenge passat. Repassem el top 3, després de la 3 ve la número 2, i el que hem tingut de pujada tota aquesta setmana a la segona plaça de la llista és Mr. Know It All, el so de Teddy Swims. Veurem si aconsegueix finalment el lideratge o no de la graella.

0: Durant tota aquesta setmana ha estrenat el número 1 de la llista. Primera setmana que tenim aquest tema al primer lloc. Moving to the Sun, Ugel i Ultranaté. Creieu que hi repetiran, que revalidaran la primera plaça de la llista? És un secret que tenim molt ben guardat i que al final del programa desvelarem com cada diumenge. Hem d'esperar a les 9 de la nit per saber quin és el primer lloc de la llista. Avui tindrem 3 incorporacions a la graella. Això vol dir que tenim 3 comiats i són aquests.
1: Som la bona, i el diable sempre per les ones. Un dia marxo, no ploris, colona, que la vida es dura només una estona.
0: Cauen de la llista 31 fam amb la més nova que ens porten a Flashback, La Família. Després de 15 diumenges amb nosaltres, se'n van des de la posició 41. També diem adéu aquesta setmana a Mamadou Shaw. Ho fa des de la 34, després de 22 setmanes amb nosaltres, la millor gent del planeta.
1: I aquest estiu me'n vaig amb tu.
0: I un dels temes d'aquest estiu també cau de la llista. Des de la 29 acomiadem Cora, Perduts tu i jo, el projecte de DJ Tramuntana, 14 diumenges amb nosaltres. 3 forats que ens queden dins la llista que de seguida omplirem. Gairebé un quart de 6 de la tarda. Esteu connectats al compte enrere més seguit del país, la llista de Flashback.
2: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Andorra.
3: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

estat la proposta d'aquest estiu de Miqui Núñez. Un altre cop cau a la darrera plaça de la llista. Diumenge passat el vam situar al doble 4 i avui en perd una posició, número 45. Per tant, tenim coll avall, que aquest és l'últim diumenge de la Garenc a la llista de Flashback, amb aquesta que es diu Un altre cop. Amb ella hem oberta el compte enrere, que seguim ara mateix al 44, que li adjudiquem a Bibi Rexha. Es diu New Religion, perd dos llocs a la llista. 40.

És la primera que vam conèixer del retorn de Bruno Mars. Fa 35 setmanes que la tenim a la llista. És un artista que avui escoltarem encara en una altra de les posicions de la graella, al costat de Karol G, amb el tema Still. Avui ens el trobarem força més amunt. I també tenim nou tema de Bruno Mars a la categoria dels aspirants a entrar a la llista i, per tant, serà una de les estrenes d'aquesta setmana. Age Smite repeteix lloc a la 43 de la graella. En un 3 i no res, el top 3 de la llista europea d'aquesta setmana. Abans, escoltem, Bro és un dels debuts destacats d'aquesta nova temporada a Flashback. Arriben amb De Colors i comencen a créixer després de la seva entrada diumenge passat. En sumen 3. De Colors.

Lista, la liste, the list, la lista, listen. Hi ha moltes maneres de dir-ho, però només una d'entendre-ho. El top 3 de la llista europea, a la llista. You

Primera setmana que ens trobem, Sian Spiro, amb nou èxit a la llista europea, dins el top 3. Fa una crescuda increïble de 4 llocs, de la 7 a la número 3, amb aquesta que es diu Great Expectation, una de les novetats que també tenim a la categoria dels aspirants de Flashback. Sian Spiro, a la 2 de la llista europea aquesta setmana, UGEL manté lloc amb Moving to the Sun.

I endevineu qui es queda el lideratge d'Europa una setmana més. És el lideratge que portem repassant tot l'estiu i encara, en ple mes d'octubre, manté el número 1. Estem parlant de Shakira i la cançó del Mundial, que ja queda lluny, però no tan lluny, perquè ella ens hi porta sempre. Dai, dai!

Aquest és el lideratge europeu una setmana més. Més coses que ens porta a la llista europea d'aquesta setmana, per exemple, l'excel·lent pujada d'aquesta banda d'Irlanda. Presenten nou àlbum titulat Dopamine Chamber. És el cinquè de la seva carrera i els descobrim a Flashback a través de la número 12 d'Europa amb el so de Marianne.

La llista. Les 45 cançons que competeixen per arribar al número 1. 41. Entra a la llista.

0: Aplaudiment així de gran per Aitana. És la primera de les tres entrades que tenim preparades aquesta setmana a la llista a través del títol Connexión Psíquica. Dues setmanes a la categoria d'aspirants han estat suficients per incorporar-la a la llista. La fem entrar a través de la posició número 41. És un dels talls que podeu trobar dins el seu darrer àlbum, Cuarto Azul. De seguida, les dues entrades que tindrem fins a completar les tres incorporacions d'aquesta setmana a la llista. Anem, però, a la categoria dels aspirants. I tenim Somber. Des de diumenge passat vam estrenar el nou tema d'aquest artista dels Estats Units, 21 anys, triomfant arreu del planeta. Es diu Shane Michael Buss, però artísticament el coneixem com a Somber. I així es confirma aquesta novetat que es diu My Body Isn't Ready.
1: Aspira a entrar a la llista.
2: It's the 4th of July.
1: Novetat Flashback.

de darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes de ballar.

És el so d'Ivan Herzog, el segon senzill d'aquest artista de Cambrils de Flashback. Després de triomfar amb la balada Et prometo, així és com us el vam descobrir. Continuem apostant per ell a través d'aquest títol des de lluny, avui, amb una caiguda de 3 llocs a la llista. Per això apareix a través de la 40. Els tenim a la categoria dels aspirants amb el seu nou tema, l'última, però també formen part de la llista des de fa 37 diumenges. Estem parlant de Sutherland, de baixada ja amb aquesta Tutu Turu en perd 4. 30.

La tenim encallada a la posició número 38 de la llista, Olivia Rodrigo. Aquí és on va entrar la llista diumenge passat i de moment no creix. Es queda al 3-8 per segona setmana. Stupid Song és la més nova que ens porta Flashback. Camí ja de les 6 de la tarda, a punt de tancar hora amb la 37 i acte seguit el Flashback de Flashback, que ens farà viatjar fins al 2014. Els propers minuts amb James Blunt, nova proposta Flashback, aposta que fem per Taste Like Summer, 3 amunt.

Engeguem nova hora a la llista amb l'energia que ens porta Nil Moliner i aquesta Me Acuerdo de Ti avui repeteix a la posició número 36. Què tal, com esteu, família? Benvinguts a la llista. Atura d'aquesta manera la trajectòria descendent que portava acumulada els darrers diumenges. Nil Moliner repeteix el 36. Engeguem nova hora, ens en queden 35 per endavant. 35 per saber si UGEL amb Ultranaté aconseguiran revalidar o no la primera plaça de la llista. Recordeu que avui també tenim altres incògnites per destapar, com per exemple l'estrena de la nova de Taylor Swift, l'estrena del nou tema de Bruno Mars i també la presentació de la nova col·laboració absolutament brutal entre UGEL i David Guetta.

0: El més destacat de l'hora que deixem enrere és, per exemple, la entrada aquesta setmana a la llista d'Aitana, la nova es diu Connexió Psíquica. Li hem adjudicat la posició número 41 de la llista. Hem tingut també crescudes, com la de Brou. De color! De colors, és el seu debut a Flashback avui. Han sumat 3 números fins a la 42. Les 6 i 5 minuts. Benvinguts.
1: Són les més virals, però per escoltar-les no cal que et posis mascareta. El top 50 de Spotify a la llista.
0: Com cada diumenge a aquesta hora és el moment de saludar l'Eudald Puig. El tenim aquí amb tot el top 50 de Spotify. Eudald, molt bona tarda.
2: Ei, Jordi, què tal? Molt bona tarda. This shit us is a regular night. How much do you need to better your life? Niggas went dark, but I'm shedding some light.

Doncs quatre entrades noves aquesta setmana al Top 50 Global, tres de les quals formen part del més nou de Drake, el canadenc, que el divendres va publicar el seu darrer disc d'estudi, el so de Habibti Fomo. N'hi trobem, per exemple, aquesta que escoltem de fons, és el ritme de Cold Shoulder, juntament amb Don Toliver i Eva, però també aquesta. On a Japanese skincare, and she want the Iceman to sleep here. I can't sleep without a fucking... És el so de QB, que la número 49, tot i que també s'hi cola en unes posicions molt més elevades, a la número 7, el ritme de Solar Eclipse. La darrera novetat que ens queda per escoltar és la que signa Noah Kahan.

un registre totalment diferent. A la número 11 és el so de Draw You Out. Fins ara sempre havíem escoltat a la Rai buscant el seu marit amb el seu Where is my husband. Ara tot el contrari, la Ash, que diu que aparem, que parin el casament. Stop the Wedding també és una de les que es cola al Top 50 Global, a la 34, com també Alex Warren. Olivia Dean amb el seu Man I Need, Shakira i Burna Boy amb Die Die, o Taylor Swift amb The Fate of a Philia. En les primeres posicions, a la 3, hi trobem a Adela amb Nicole Kidman. A la 2, a Olivia Rodrigo amb The Cure. I aquesta setmana encapçalant el Top 50 Global és una de les darreres incorporacions que han vingut a l'antena de Flashback. Karol G, Judeline i Rosowski, aquest trio d'artistes que signen el so de Baby Wow. Família, que tingueu una molt bona setmana. A passeu-ho.

Flashback, la llista més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. Nou èxit a la llista.

entrada a la llista d'aquest artista que arriba des d'Eslovàquia i debuta a Flashback. Adela, que no Adele, eh? No Adele, que ningú es confongui. La descobrim a través d'aquest títol, Ain't in Los Angeles, explicant que no cal anar a Los Angeles per trobar l'èxit mundial, només cal anar a Flashback, això és el que nosaltres afegim. Així comença el seu recorregut a la llista. Primer tema d'aquest artista a la nostra antena, li adjudiquem la posició número 35, es queda una entrada molt i molt alta a la llista. De la 35 passem a la 34, aquesta setmana per Chris de Sarandi, un dels artistes que hem descobert aquesta tardor a Flashback. Good Old Days, avui es queda una crescuda boníssima, boníssima, de 5 números. 34.

0: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Andorra.
1: 96.0. Flashback. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

0: És el so de Justin Bieber, un èxit original del 2012. Hem explicat 3.000 vegades la història d'aquest tema i per què ara ha tornat a la primera línia musical. I que el tinguem a la número 33 és una mostra d'aquest retorn de Viuri en Avit. Aquesta segona vida d'aquest èxit, poc s'ho podia imaginar el canadenc. Repeteix lloc a la llista, a més, aquesta setmana. Torna a quedar-se al doble 3 de Flashback. Hem entrat a la llista Aitana, hem entrat Adela i anem ara a per la tercera incorporació d'aquesta setmana a la llista. És la que firmen Karol G, Judeline i Razovski amb aquesta que hem escoltat els darrers diumenges des de la categoria dels aspirants a entrar a la llista i estem molt, molt, molt, molt i molt contents de poder-li adjudicar ja una de les 45 posicions. Li donem la 32. I és des d'aquí, des d'on la fem entrar a la graella. Comença el seu recorregut amb nosaltres, Baby Now.
1: Entra a la llista.

0: no sou Pep Guardiola.
1: Avui han caigut de la llista 31 fam amb la família, però si mantenen amb aquest altre èxit, col·laboració amb Flashy Ice Cream 31. Per això que es diu Dora Yakis, posició que els adjudica amb una crescuda d'una plaça. Tornen a remuntar, sí, tornen a remuntar. Ja passa això de vegades, èxits que porten trajectòria descendent, i en aquest cas Dora Yakis va caure 5 posicions diumenge passat. Arriba una setmana en la qual tornen a treure el cap cap amunt, i en aquest cas en pugen una. Trajectòria ascendent de nou per ells. Veurem si és cosa de només aquesta setmana o es consolida aquest canvi de tendència. Hem arribat a 6:45 de la tarda, de seguida al top 3 dels Estats Units. Abans és el moment de deixar caure la número 30. Karol G, l'hem escoltat fa un moment amb molt bones notícies. Hem entrat a la llista Baby Now i ara l'escoltem al costat de Bruno Mars amb aquesta col·laboració que cada vegada que l'escoltem ens posem al pitet perquè ens fa caure la bava. Es diu Still. Manté la posició 30 per aquesta setmana. Don't.

50 estats, però un sol so. De Nova York a San Francisco i de Miami a Alaska. El top 3 dels Estats Units. A la llista.

Això és el més nou de Morgan Wallen. Té presència al podi dels Estats Units. Presenta el que és el quart àlbum de la seva carrera, I Am The Problem, amb aquesta Been By Now. Repeteix a la número 3 de la Billboard. També repeteix a la mateixa posició del top 3 de la Billboard aquesta setmana Stella Lefley, a través del títol Boston es queda a la 2.

I el lideratge dels Estats Units no canvia de mans, i si no canvia de mans, aquí l'adjudiquen. Doncs hauríeu de saber-ho ja, aquestes alçades de sobres. No necessitaria ni que la presentéssim. Ella Langley, la reina de la nova generació de música country dels Estats Units, en Chasing Texas.

I dins la Billboard aquesta setmana destaquem també la incorporació al top 10 de Morgan Wallen. I és que ha posat música a un videojoc a través d'aquest títol. Last Thing You Need entra directe a la Billboard per la número 9. No way.

0: Rayos de Sol.
1: 15 anys després, Henry Méndez recupera el so de Rayos de Sol amb Juan Magán, Luke Ra i una bona colla. Homenatge a aquest veritable número 1 de l'estiu de fa 15 temporades i que ha tornat. Posició número 29. Això què vol dir? Doncs vol dir que va tirant avall aquests darrers diumenges. El tenim en trajectòria descendent avui per 4 números. A punt de tocar a 6:45 de la tarda, és el moment d'obrir el segon àlbum d'Alex Warren, un artista nord-americà que va debutar l'any passat amb el seu primer disc i que un any després presenta Pending Family on the Road, un total de 20 temes on hi trobem aquest Fever Dream. Estem parlant d'Alex Warren avui, perd una plaça a la llista. 28.

0: Va començar a tocar el piano amb 9 anys i ha explicat més d'una vegada que es va aficionar a escriure cançons a partir de descobrir i submergir-se a la música country. És aquesta artista de Califòrnia, Olivia Dean, que té nou èxit a Flashback, evidentment hi apostem, es diu So Easy to Fall in Love. Avui creix una plaça de la 28 a la posició número 27. Estem absolutament enganxats a aquesta novetat Flashback, que de moment encara no entra a la llista, però que continuem tenint a la categoria dels aspirants. Hem descobert, a través de Marta, el so de Gorra Neta.
1: Això és nou. Això és nou. I ja sona Flashback.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Olivia Rodrigo. És el so de Drop Dead a Flashback. Posició número 26 aquesta setmana a la llista, vol dir que la tenim avall un diumenge més. En perd dues, al contrari del que fa Miley, i és que es queda la pujada més important de la llista en el que portem de compte enrere. Puja un total de 6 números, de la 31 a la 25, amb el seu retorn per la porta gran a Flashback. Bates Persuades. Let's go.

0: moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
1: Camí de les 7 de la tarda, a punt de completar la primera meitat de la llista. Arribarem a les 7, no amb un artista qualsevol, sinó que ni més ni menys que amb Rosalía. És el flashback de Flashback perquè fa exactament 4 temporades aquest tema va tenir el número 1 de la llista. 4 anys enrere per recuperar des de Motomami això que es diu despechar. Ens fa saltar de la cadira.

programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.

El Far del Sud, Sopa de Cabra, amb aquesta nova versió, celebrant els 40 anys de trajectòria. Per cert, data marcada en vermell al calendari, 23 de desembre, Palau Sant Jordi de Barcelona. El 120è aniversari del RAC presenta l'última gran festa de l'any. Amb Sopa de Cabra, però també amb tiets, buhós i els catarres. Flashback, ens som l'emissora oficial. Entrades a la venda, clippersmusic.org. Continuem fent història. Què tal, com esteu, família? Benvinguts a la llista. Engeguem ara mateix la tercera i penúltima hora de programa. Ens en queden ja només 23 per endavant. Sopa de Cabra, avui pugen un parell de números. Novena setmana amb nosaltres. Al llarg d'aquesta hora, els artistes Flashback tornaran a ser els protagonistes per anar-los incorporant a cada una de les 23 posicions que ens queden per repassar, però també, al llarg d'aquesta hora començarem ja les estrenes. Avui tenim 4 novetats per presentar-vos. La nova d'Ugel amb David Guetta, la nova de Maluma i Shakira, la nova de Bruno Mars i la nova de Taylor Swift. Noms d'aquells que són Flashback amb majúscules.

0: Ràpid repàs al més destacat que hem fet de 6 a 7 de la tarda. A la número 35 ja hem incorporat aquesta setmana nova entrada a la llista, Adela, i això que es diu Ain't in Los Angeles. A la 32, una altra entrada, en aquest cas, la de Karol G amb Rosowski. Baby, el so de Baby Wow ha estat la tercera entrada d'aquesta setmana a la llista.
1: La llista on volen aparèixer tots els artistes és la nostra. La llista

És un dels èxits més veterans de la part mitja alta de la taula. Doctor Prats i Energia. Posició 23 aquesta setmana. Aturen la trajectòria descendent. Havien anat perdent números a la llista aquests darrers diumenges. Però es mantenen 7 dies més, el 2-3 de la graella. Com també es manté a la mateixa plaça Dràcula. És el so de l'australià Kevin Parker, projecte musical amb el que es presenta com a Tame Impala. I aquesta, que es diu Dràcula. Fa 22 setmanes que és a la llista. La setmana passada va tenir el 22 i aquesta també el 22.

0: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Andorra.
1: 96.0. Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
1: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Què tal?
6: Bon dia.
7: Bon dia.
6: Bona tarda.
7: Bona nit.
6: Arriba el moment.
7: Una de les cançons.
6: Posa'm en marxa.
0: De dilluns a divendres a les 6, al matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc.

0: 21.
1: Mi borratxo, el so de Quevedo a la llista. Aquesta setmana ja fa 21 diumenges que ronda per aquí. Caiguda de dos llocs, de la 19 a la número 21. Però és un artista que també ocupa una altra posició a la llista, i en aquest cas una posició que des de fa força diumenges és dins del top 10. Veurem avui si continua o no continua a la 8, que és la que ha tingut aquesta darrera setmana, amb el seu nou títol, La Graciosa. Un quart tocat de 8 del vespre és el moment d'escoltar un artista que avui estrenarà nou èxit de Flashback. I sempre que Taylor Swift arriba amb nou tema a Flashback, per nosaltres és un autèntic honor i una alegria i una aposta segura. La descobrirem a l'última hora de la llista. Mentrestant, ens conformem per escoltar I Knew It, I Knew You. Avui ens suma una a Flashback.

Vine'm a buscar, aquest és el títol que fa molts diumenges que ens acompanya. 15 diumenges amb nosaltres a la llista. L'Alfred García, posició número 19, això vol dir que baixa, sí, en perd dues aquesta setmana. En un 3 i no res, arribem ja a pip-pip, a 7:45 del vespre. Serà el moment de repassar el top 3 de la llista llatina d'aquesta setmana. Abans ens deixem endur pel so de Siena Spiró. Espectacular, veu, la que us hem descobert a Flashback. Dion Dyskill. Empata. Manté la 18.

Primera setmana que escoltem aquest tema dins el top 3 llatí, a la número 3, Sola una vida, de DJ Villasol. Posició número 2 dels èxits llatins aquesta setmana per un gran conegut i un gran exportador del so llatí arreu del món. Evidentment, aquest no és altre que Bad Bunny i EO.

I el número 1 de la llista llatina torna a ser una setmana més en brutal comptal del grapat de diumenges que repassem des del número 1 llatí al so de Karol G, acompanyada de Rosowski, amb aquesta que es diu Baby Now. Baby.

0: dies que vindran.
1: Diumenge, sense drama, són els Catarres. Els coneixeu de sobres. Posició número 17 aquesta setmana, baixada d'un lloc. Per cert, els Catarres seran a l'última gran festa de l'any, 23 de desembre, a Palau Sant Jordi, Flashback, en som l'emissora oficial. És el 120è aniversari del RAC, amb tiets, buos, sopa de cabra i Catarres. Continuem fent història. Entrades a la venda a clippersmusic.org. Família, arriben dos moments importantíssims de la tarda i és que una de les nostres artistes de capçalera té nou èxit. Estem parlant de Shakira. Sí, per anar deixant enrere, ni que sigui per anar deixant enrere ja Dai Dai. Tenim nou tema de Shakira, en aquest cas col·laboració amb Maluma, 10 anys després de la seva primera col·laboració, que va ser aquesta.
2: Puro chantaje, puro chantaje.
1: Aquesta va ser Chantaje, la primera vegada que es van trobar els dos colombians, Maluma i Shakira. Han presentat després diverses col·laboracions. L'última és de fa 8 temporades, va ser el 2018. I ara tornen a unir forces per presentar això que es diu Agua. És la novetat que incorporem ja a la categoria dels aspirants a entrar a la llista. Això vol dir que l'incorporem també al nostre univers èxits, a la fórmula Flashback. I deixem que comenci a sonar, no? Maluma i Shakira junts, Agua.
3: Novetat Flashback.

És un dels noms que avui destaparem des de la categoria dels aspirants perquè té nou èxit per presentar-nos a Flashback. Bruno Mars. Aquest estiu, On My Soul, fa 11 diumenges que és a la llista i cau, ai, cau, en perd una aquesta setmana, passa de la 15 a la número 16. De fet, la setmana passada en va perdre dues i, per tant, de mica va tirant enrere, perdent llocs a la graella i deixant el pas a altres artistes que d'aquí una estona sabrem que pugen números. UGEL també serà protagonista avui a l'última hora de la llista, perquè també, sí, també tenim novetat d'UGEL. Hem estrenat la més nova de Maluma i Shakira i ens queda per estrenar, fem recompte, Bruno Mars, UGEL amb David Guetta i també la nova de Taylor Swift. Escoltem el francès ara mateix, des de la plaça número 15, baixada d'un lloc per aquest excel·lent, amb la veu de Solto, Jamaican, bam, bam. 15.

Pell de gallina amb aquest nou èxit de Ginestar, ni més ni menys compartit amb Nil Moliner. Artistes Flashback que uneixen forces per fer Amb qui estaràs, amb una pujada increïble avui a la llista. Al costat de Miley és la pujada més forta de la setmana, 6 amunt. De la 20 a la posició número 14 fa només un mes de l'entrada d'aquest èxit a la llista i s'apropa ja al top 10. De fet, ens en queden només 3 per destapar el top 10 i conèixer quines són les 10 primeres d'aquesta setmana a la llista. Aturem el repàs, aturem el compte enrere per anar a la categoria dels aspirants i deixar-nos endur per Sienna Spiro. I és que té nou èxit. Visitarà Barcelona en concert el 29 de març, per cert. Això es diu Great Expectation. Aspira a entrar a la llista.

0: DJ Gotcha, Jason Derulo, Melody, junts amb aquesta producció que es diu Mi Chico i que repassem des de la 13 de la llista. Repeteix lloc a Flashback.
1: És moment per viatjar al passat. El Flashback de Flashback.
0: Mare meva, el que arriba ara mateix. Mare meva, amb quin èxit anirem a parar a les 8 del vespre? Amb Chris Martin i companyia. Això ja és garantia d'èxit absolut. Però Coldplay, ja sabeu que té un número 1 per sobre de tots. I és aquest mateix cap de setmana del mes d'octubre, quan fa exactament 18 anys, que el número 1 de la llista va ser per... No cal presentació, oi? Per Viva la Vida, des del quart àlbum dels britànics. Pell de gallina, ja. Pell de gallina. Amb ells, fins les 8, és el Flashback de...

0: La tenim a la residència de Madrid. Aquest cap de setmana ha fet un complet absolut. Concert divendres, concert ahir dissabte i concert també avui diumenge. Tres dates seguides que la van portant cap a l'11 d'octubre, que és quan acaba la residència de Shakira a Madrid. L'única parada de la seva gira, Les Mujeres Ja No Lloren, a Europa. Ara en parlarem, ja sabreu per què. Engeguem nova hora a la llista, no una qualsevol, sinó que l'última hora de programa, la quarta, que ens portarà ja fins al número 1. Ens en queden només 11 per endavant. El número 1 tornarà a ser per Moving on the Sun. Aquesta és la gran incògnita. Sí, Moving to the Sun, Dugel i Ultranate aconseguiran revalidar el primer lloc de la llista. Tenim estrenes pendents de fer. Hem d'estrenar la nova de Taylor Swift, la nova de Bruno Mars i també la nova Dugel.
1: Festes, premis, concerts, xafarderies, portades, titulars. L'artista flashback protagonista de la setmana a la llista.
0: La protagonista de la setmana és Dua Lipa, i és que ha estat una de les sorpreses del concert d'aquest dissabte a la residència de Shakira a Madrid. En altres dies han sortit a cantar amb Shakira Laura Pausini, Alejandro Sanz o, per exemple, Manuel Turizo. Doncs aquest dissabte ha estat el torn per Dua Lipa, que té un castellà perfecte i va compartir dalt l'escenari de l'estadi de Shakira a Madrid l'èxit Antologia, que forma part precisament del primer àlbum de Shakira. Per tant, un tema que Shakira s'estima moltíssim. És una de les que forma part de Pies Descalzos a l'any 95, quan Shakira va treure el seu primer disc. Així ha sonat Antologia, Dua Lipa, Shakira.

Aquesta és Dua Lipa, eh? Amb un espanyol perfecte. És la segona vegada que actuen juntes dalt d'un escenari. Dua Lipa i Shakira també van compartir un concert a Bogotà l'any passat. I, de fet, des de les xarxes socials s'havien anat fent picades d'ullet els darrers mesos, el que feia preveure un retrobament com el que hi ha hagut aquesta nit de dissabte a Madrid. Així ha sonat Antologia entre la britànica i la colombiana. Veurem quins altres artistes pugen també amb Shakira en aquesta parada europea de la gira, en els concerts que encara queden. En queden tres. En queden tres, ja. La protagonista de la setmana, Dua Lipa, la recuperem a Flashback amb aquesta, Levitating.

El compte enrere més seguit del país. La llista.

0: Després de tot el que hem viscut les últimes hores a gran part de les comarques de Catalunya, 19 comarques afectades, haurien de canviar la lletra. En lloc del ventilador li haurien de posar el paraigües. Banda Neon i Búhos. Surten del top 10, en perden dues. Per això el situem a la posició número 11 de la llista. Si estem a la 11, vol dir que la propera és la 10, i això vol dir que ens submergim ja a les 10 primeres de la graella.
1: Les 10 millors de la setmana. Els 10 artistes que més sonen. Els 10 èxits capdavanters de Flashback. El compte enrere arriba al seu final. Entrem al top 10.

0: samarreta.
1: Col·laboració de Joan Dausà i Mamaduixa aquesta setmana des de la número 10 de la llista. Repeteixen lloc aquí abans de sortir del top 10. Segurament ja serà diumenge que ve.
2: La teva germaneta.
3: Valentina, porta l'ukulele.
1: Papi, posa'l al disc. El ventilador ha caigut dos llocs. Ha deixat lliure la posició número 9 i la número 9 passa a ser ocupada ara mateix per aquesta entrada al top 10. Sí, se la queda Ariana Grande. No és l'única bona notícia que li hem de donar. També hem de dir, us podem avançar, que a partir de demà, Hey, that the man you love me serà l'èxit de la setmana Flashback. En suma 3 i ja és dins les 10 primeres de la llista.
4: Novetat del top 10. 9.

0: No es mou de la plaça número 8 de la llista. Quevedo, al costat d'Elvis Crespo, amb aquesta sota el braç. La Graciosa. 14 setmanes amb nosaltres a la llista. I encara manté presència dins el top 10 de la graella. Ens en queden només 7. De seguida destapem la número 7, però abans... Abans hem de tornar a la categoria dels aspirants, perquè en aquesta categoria ens hi espera ni més ni menys que Taylor Swift. Entre d'altres, perquè hi tenim també Bruno Mars i la nova col·laboració d'Ugel i David Guetta. Però bé, anem ara a escoltar la novetat de la nord-americana. Forma part de la reedició en format deluxe del seu darrer àlbum, el 12è de la seva carrera, titulat The Life of a Showgirl, un àlbum del qual a Flashback ja hem escoltat diversos èxits, com The Fate of Ophelia, Opalite... I ara presenta aquesta que inclou en la reedició del disc i que es converteix a partir d'ara mateix ja en un nou èxit Flashback. Com ens estimem Taylor Swift, com ens les estimem. És una artista que portem seguint des del primer dia i apostem sempre per ella. Patient Zero.
1: Els èxits del futur avança la llista.

Els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback. Set.

0: els Amics de les Arts aquesta setmana un lloc avall dins el top 10 de la llista. Segurament t'estimo, les 7 de Flashback es queden.
1: Si hi hagués vida extraterrestre, quina música escoltarien? Com que no ho sabem, ens quedem a la Terra. Els èxits que més sonen a tot el món. El top 3 de la llista mundial. A la llista.

Aquesta és Adela, artista que hem conegut a Flashback a través del títol Ain't In Los Angeles. L'hem entrat aquesta setmana a la posició número 35 i també té lloc a la Billboard, al top 3 de la Billboard per primera setmana. Passa directe de la 11 a la número 3, no amb Ain't In Los Angeles, sinó amb aquesta altra, Nicole Kidman, la nova de Della. A la posició número 2 de la llista mundial aquesta setmana, Choosing Texas.

De la llista global continua a les mans, després de 4 setmanes consecutives, a les mans de Karol G, al costat de Rosowski i Judelaine, amb això que es diu Baby Wow. Baby.

0: Pati Toa. Anna Mena, Lola Índigo, juntes des de la posició número 6 de la llista. Aquesta setmana, un lloc menys per elles. Fa 14 diumenges que són a la llista. Són una de les més veteranes dins el top 10 de la graella, només superades pels Amics de les Arts, que fa 18 setmanes que tenen presència a la llista. Ens en queden ja només 5, per arribar dalt de tot i saber si UGEL aconseguirà altra vegada el número 1 de la llista. Parlant d'UGEL, què passa amb UGEL? Doncs passa que avui tenim novetat per presentar d'aquest artista francès, productor DJ de Marsella, que vam conèixer aquest estiu amb el Jamaican Bam Bam, que després hem apostat per Moving to the Sun. Avui sabrem si revalida el número 1. I la tercera que ens arriba d'UGEL la fa colze a colze amb el més gran, amb David Guetta, el DJ més important. També de França, per tant, producció francesa 100%. UGEL, David Guetta, novetat que presenten a Flashback, primera vegada que col·laboren junts. I ho fan amb això que es diu Shine.
1: Aspira a entrar a la llista.

Són una bona colla, Cat's Eye, des dels Estats Units. Debuten a Flashback amb aquesta que es diu Animal. Aquesta setmana les continuem tenint amunt, les continuem tenint creixent, disparadíssimes. Fa només 6 diumenges que són a la llista. Fa només 6 diumenges que són a la llista i ja les tenim ubicades a la posició número 5. Per tant, van directes cap a les posicions capdavanteres. Qui sap si cap al número 1 també. Per cert, Cat's Eye ja havien passat per Flashback a través del títol Gabriela, fa cosa d'un parell de temporades. Posició 4. I de seguida, l'última novetat que tenim aquesta setmana, la nova de Bruno Mars, que l'estrenarem també a la llista. Era això dels tiets. Manté lloc. Es queda a la quarta plaça de Flashback. 4.

0: però...
1: La llista. Les 45 cançons que competeixen per arribar al número 1.
2: Feia 10 anys que no teníem un àlbum de Bruno Mars a les nostres mans, des del 24 Karat Magic, que va ser el tercer disc de la seva carrera, any 2016, que no havia publicat nou treball. I ara estem desplegant tot el que hi ha dins de Romàntic. Un àlbum amb un total de 9 temes. Hem escoltat a Flashback ja I Just Might. També tenim Bruno Mars voltant per la llista amb Karol G a través del títol Still. I és el moment d'incorporar ja la categoria dels aspirants com a novetat d'aquesta setmana, la més nova que ens porta dins d'aquest nou disc. La cobra, precisament, el treball. És aquesta balada espectacular amb aires mexicans que comença a entrar ja a la llista. Nou aspirant a partir d'aquesta setmana. Novetat de Bruno Mars. Risk It All.
1: Això és nou. Això és nou. I ja sona Flashback.

Aquest és un èxit que heu descobert a Flashback abans que sonés a qualsevol altre lloc, com sempre, un pas per endavant a l'hora de posar les novetats i apostar, per exemple, per Anouta. Talk to you. Quin bon rotllo, no? Quin bon rotllo per acabar la setmana o per engegar la setmana. Mireu-vos-ho com vulgueu. 7 minuts per les 9 de la nit d'aquest diumenge. A la llista, posició número 3. Aquesta és la que acabem de repassar ara mateix. Baixada d'un lloc, els holandesos van tirant avall després de perdre el lideratge diumenge passat. Van caure de la 1 a la 2, avui cauen de la 2 a la 3 i és el moment d'entregar la medalla de plata. Des d'Atlanta, Estats Units, Teddy Swims, Mr. Know It All, en suma una.

0: Tot el que és bo es fa esperar. Es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback.
1: És el moment de destapar qui col·loquem dalt del cim de la llista, a qui adjudiquem el número 1 de la setmana. N'hem repassat 44, ens queda per destapar la primera, la que fa 45, i no hem escoltat, no hem escoltat encara Moving to the Sun, oi? Doncs Moving to the Sun és el número 1 de la llista per aquesta propera setmana. Això vol dir que revalida la primera plaça el DJ i productor de Marsella, Ugel, que us hem descobert a Flashback aquest estiu. I que continua triomfant amb aquesta. És el número 7 dies més amb la veu de la històrica Ultranater. I amb ell arribem a les 9. A partir de les 9, en Xavi Dalmau a Flashback. Família, que acabeu de passar un molt bon diumenge. Siau!

L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Flashback. Són les 9.

0: La part vocal d'aquesta cançó està extreta d'una cançó reggae original dels anys 80. El precursor d'aquest so des de França, Ugel. Jamaican Bam Bam, per obrir una vora d'èxits a Flashback. Són les 9 de la nit i 3 minuts enrere. Queda la llista amb el Jordi Quadres. I recorda que pots consultar les 45 posicions de la llista a flashback.cat a partir d'ara.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Plegats fins a les 11 de la nit, Great Expectation és la nova cançó de la britànica Sienna Spiro a Flashback. Bona nit.

I mira que en el seu dia el veiem llunyà, el comiat d'Oques Grasses. Doncs ja el tenim aquí, amb els seus 4 concerts consecutius a l'Olímpic Lluís Companys. Sort de tu, el llegat musical dels osonencs, Oques Grasses, a Flashback. I ara el retorn d'una veu il·lustre del pop britànic, Taste Like Summer, és la nova proposta Flashback de James Blunt.

0: pare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ahir vaig anar al cine, al costat em va tocar un noi lo suficientment gran perquè no formi part de l'informe PISA aquest actual de la setmana passada. El paio va estar tota l'estona mirant el mòbil. Primer amb una llum nuclear, que ell mateix va dir, hòstia, potser em quedaré sec. I després em va flipar una cosa, que és que va demanar sopar.
2: Què?
1: I va entrar una
2: senyora
1: del cine i li va portar el menjar.
0: Al matí, la mare que el va parir.

0: L'últim àlbum de Quevedo és un homenatge de cap a peus a les seves estimades Illes Canàries. Demostra aquesta cançó imprescindible aquest darrer estiu. La Graciosa, al costat del porto-riqueny Elvis Crespo, a Flashback. Apropant-nos de mica en mica a les 10 en punt de la nit, ho farem amb una d'aquestes veus que has descobert a través de Flashback. Ell és britànic, però sobretot ha triomfat en produccions electròniques al nord i centre d'Europa. El seu nom, Chris de Sarandí.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: El seu debut amb aquesta cançó que es diu Good Old Days, a Flashback. We go.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: No us queixareu, Katzai, que us estem tractant molt bé tota aquesta setmana a Flashback. La girl band del moment amb l'èxit de la setmana, això es diu Animal. Obrim una bola d'èxits ara que són les 10 i 3 minuts. Posem-hi el més nou d'Olivia Dean.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Aquesta cançó ja és èxit arreu del món i es diu So Easy to Fall in Love. A Flashback, bona nit.

0: que vindran.
1: Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.
3: J-Lo. Ja tu saps, no hi ha més. It's a new.

Mai en té prou, Shakira. Després del número 1 que s'ha marcat aquest estiu amb aquesta cançó, nova col·laboració que ja és èxit amb Maluma i la seva residència amb 11, què, 11, 12 concerts consecutius a Madrid. Dai, dai, Shakira, flashback, i ara escoltes Stupid Song. Això pertany a l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo. L'escoltes a flashback.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
4: Hey, what's going on? It's Joe. On Flashback.

0: Intensos com poques bandes, Imagine Dragons des de Las Vegas, el grup de Dan Reynolds amb un dels seus números 1, Believer. Tenim el relleu a punt. D'aquí una estona, a les 11 tocades, s'hi posa l'Andreu Preses per posar-hi més èxits aquesta matinada de diumenge a dilluns. Marc i el Pol són germans. Al seu costat, l'Albert. Ells formen Brou.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Aire fresc per la música del país amb aquesta que es diu De Colors. Adéu.

0: Com ens agrada aquesta cançó d'Àgel amb Solto, Jamaican, Bam Bam, després d'en Xavi Dalmau. Són les 11 i 3 minuts d'aquest diumenge. Què tal? Com va? Ara ve el cap de setmana, sí? Doncs vinga, quina millor manera d'acabar-lo amb aquesta cirereta. Amb tots els èxits a la Ràdio Musical de Catalunya, ara amb Taylor Swift des de la pel·lícula Toy Story 5. Què tal? Com esteu? Bona nit.
1: Amb Andreu Preses.

Del passat 2025, K-Pop Demon Hunters. Golden, a Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Ens plantarem a 11:45 amb l'èxit de Gina Stein i el Moliner, que fa un parell de setmanes van venir a Flashback a presentar-nos aquesta cançó. Amb qui estaràs?

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: El so urbà, el so de Petito A, Ana Mena, Lola Índigo a Flashback. Mira, arribarem al punt de la mitjanit, les hores fosques, les hores que tant ens agrada fer-nos companyia. Camila Cabello, amb Habana, Joan Deus amb Mamaduixa, Papi, posa'l al disc, serà després de Michiko, l'última cançó Flashback de Jason Derulo.
1: Amb Andreu Preses. Flashback.

0: Aquest és l'èxit de la setmana, la nova d'Ariana Grande. T'estrenem setmana nova, tu. Sí, ja som a dilluns. Dilluns 5 d'octubre. Són les 12 i 3 minuts, ara. Obrint-te la nova cançó de Miley, sense Cyrus. A seques, veis per suets. Bona nit.
1: Amb Andreu Preses.
2: Let's go.

0: Katsei. Animal el sona a Flashback, anar buscant dos quarts d'una, a punt per escoltar l'Aitana, Triquell, Teddy Swims. És que tots són èxits, eh? I estigues al lloro Flashback perquè tindrem notícies de Cederland, sí, d'aquí uns quarts dies. Estigues pendent. Aquesta és l'última, sí, l'última, així es diu la cançó, l'última cançó de Cederland amb un bon rotllisme. Oh, com ens agrada. Va, nit de diumenge. Només èxits.
1: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: tu demanes. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu una cançó de Fate of Opelia, que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la

Recuperant cançó del 2016. Sí, 10 anys que fa que corre entre nosaltres aquesta cançó de Calvin Harris amb la Rihanna. I ara, flashback, la nova de Sienna Spiro, Great Expectations.

0: cançó que s'ha convertit en global, mig món. Es mou a ritme de Hajal amb Moving to the Sun.
1: A Flashback, només exige Andreu Preses.
0: I tant, fins les 6 del matí que vinguin els companys del matí, la mare que va parir. I ara descobrim aquesta banda que es diuen Somber. My body isn't ready. Bona nit.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flashback. Només èxits.
2: I'm not gonna work. Can we go thrift shopping?
3: What?

Tachi, Anxiety, enrere queda Three Shop del 2012, de Macklemore. I estem a punt d'escoltar Elton John amb Dua Lipa, també als Catarres, després de So Easy to Fall in Love, l'èxit d'Olivia Dean a Flashback.

0: escoltat el backstage. I no és cap broma.
1: Aquest opo fa cringe veure's el suc de l'iogurt.
2: Jo llenço el suquet. Vaig treballar a l'empresa Pastoret i el suquet aquest no porta res, ni calostros ni nada.
1: I t'ho diu una pastoreta.
3: Ara què?
4: Un moment.
5: Què?
4: Ha volgut cridar. No t'ho feis. I que es moren l'intent.
5: Estic morint, perdoneu.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.
6: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: Anamena, sí, anamena.
1: Cançó sencera per tu, Lola Índigo, Anna Mena. Ja saps que pots recuperar tots els programes a flashback.cat i també a través de les aplicacions per Android, per al teu iPhone. I ara per escoltar Chris de Sarandi, Good Old Days.
2: Amb Andreu Preses. Flashback.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Flashback.